Bhí sin Ave Maria le Franz Schubert. Anis sníalach gápí sa fáca a gwin, agus ar dús atá Allegro Vivo le Antonín de Vio.